0: Imagina Radio.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: Gina Radio.
1: Enrique Iglesias.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cebrià. Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el Club de Futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
4: Imagina Ràdio.
5: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Vols entrenar la ment, conèixer gent o viure una experiència Erasmus? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Tortosa t'ho posem fàcil. Aprèn alemany, anglès o francès amb certificació oficial i preus assequibles. Preinscripció oberta fins al 7 de setembre. Més informació a eoitortosa.com.
3: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Hípica Equitor, hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Hípica Equitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658-81-2902.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: Quina olor més bona!
4: Així dona gust estar a casa, tots junts.
5: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a més que arquitectura.com.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: la música de Lana del Rey amb aquesta remescla de Cedric Cervaix. Són les 8 i 4 minuts del matí. Comença ara mateix el De Bon Matí.
1: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
0: I 4 i mig són els minuts que passen de les 8 del matí. Avui és dijous, és dia 3 de setembre de 2026 i nosaltres aquí estem amb tu des d'ara i fins les 9 i mitja. Durant aquesta hora i mitja, pues, diverses coses, perquè escoltarem, com sempre, i sobretot la millor música, que això, pues, a Imagina Ràdio saps que és lo habitual. I a més, també, tindrem avui amb nosaltres a Montserrat Vella, d'Espai Cos i Veu, perquè comença ja el curs a tot arreu i, pues, Espai Cos i Veu, evidentment, pues, també comença el curs en breu. Més coses, perquè ens posarem al dia amb l'informatiu amb Andrea Maqueda i també amb el repàs als titulars en portada. Tindrem els números de la sort, agenda... I tot això, pues, com et deia, durant una hora i mitja. Així que aquí estem, aquí estarem i nosaltres ens llevem per acompanyar-te, que ho sàpigues. Mira, a les 8 i 5 jo crec que ja ha xerrat massa per a l'hora que és, així que comencem i pues, en res, que benvingut, benvinguda.
1: Imagina Ràdio, De Bon Matí.
0: I comencem amb Julieta Venegas, una cançó que ja té 20 anys d'edat i que ens arribava des del seu àlbum Limón y Sal. Jo diria que va ser un dels grandíssims èxits de l'artista mexicana i és d'aquelles cançons que encara pues, avui en dia, quan l'escoltem, en sabem la lletra i la recordem. Així que aquí tens, és Me Voy i ella és Julieta Venegas.

0: La millor música
1: per sentir-se bé.
0: Imma Rastrero. De bon matí. Imagina Ràdio. Imagina.

0: Imagina Ràdio. De bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
1: I anem ara mateix a fer una ullada als titulars en portada d'avui dijous, dia 3 de setembre. Comencem amb La Vanguardia. Diu, la policia veu conveniència marroquina, connivència marroquina en un assalt planificat al detall. L'informe lliurat a la jutgessa no atribueix l'autoria a Rabat, però relata indicis de participació, mentre que l'executiu insisteix que no hi ha proves. Desenes de milers de persones es van manifestar ahir en diverses ciutats en solidaritat amb Ceuta. La foto que il·lustra aquesta notícia és sobre la concentració a Madrid. Més temes. L'OTAN jutja temerària Rússia i la Unió Europea acusa de terrorisme a l'Estat. La regularització de persones migrades atenua la destrucció d'ocupació. El mes d'agost va tornar a registrar dades negatives per a l'ocupació, com és habitual en una economia tan estacional com l'espanyola, però la reducció d'afiliats va ser inferior a la d'anys anteriors gràcies al dinamisme de l'ocupació entre persones estrangeres. Les grans fortunes de Madrid guanyen riquesa i les catalanes s'estanquen. El patrimoni mitjà declarat a la capital ja quadruplica el de Catalunya. El contrast entre la capital i Catalunya augmenta en gran manera per la fiscalitat favorable cap als contribuents que s'aplica a Madrid. El mapa sobre l'impost de patrimoni de l'Agència Tributària torna a oferir una distribució molt desigual de la riquesa a l'Estat espanyol. Anem ara per la portada del periòdico, que també obre la portada, sobre les mobilitzacions per Ceuta. Milers de persones es manifesten a Madrid, Barcelona i altres ciutats espanyoles per mostrar el seu suport a Ceuta i exigir solucions al govern. Més temes, la policia afirma que agents de Rabat van guiar les persones migrants. L'informe del CENIF, remès a la jutge, diu que hi va haver planificació prèvia per col·lapsar Espanya. Interior insisteix que no hi ha res que permeti atribuir al Marroc l'organització. Feijó apunta a la responsabilitat judicial de Sánchez. Diu, això no pot quedar impune, declara. El futur pol biomèdic del Clínic disposarà d'un miler de nous habitatges. El campus sanitari, situat entre Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues, manté el 2035 com a data d'acabament. Més coses, es parla també sobre novetats a l'aplicació de La Meva Salut, que permetrà accedir al perfil de familiars amb la seva autorització. I també es parla sobre el socialisme, que guanya terreny als Estats Units i empenya els demòcrates a l'esquerra. Tot això a mig mandat del govern actual dels Estats Units. També es parla sobre una resolució pionera. Diu, Barcelona envia a presó provisional un lladre amb 34 condemnes fermes. A la portada del diari Ara, sobre la crisi de Ceuta, i l'informe policial apunta al Marroc i deixa Marlaska en evidència. El document assenyala que agents marroquins, com dèiem fa un moment i com deia les anteriors portades, van guiar les persones migrades i desmenteix el Ministeri de l'Interior. La investigació desmunta el relat del govern espanyol el dia abans de la compareixença de Pedro Sánchez. Diu, Ceuta clama contra la gestió de Sánchez. Milers de persones surten al carrer entre crítiques al govern espanyol. Cal dir també que Catalunya tanca l'agost amb 14.600 aturats més que el mes de juliol. També sobre els canvis a l'aplicació de La Meva Salut, diu, ja no caldrà codi IDCAT. I també diu que l'OTAN i la Unió Europea denuncien l'escalada en els atacs de Rússia. Més coses, ara anem a per la premsa més territorial. Comencem amb el diari Més, que diu que Santa Tecla 2026, més de mig miler d'actes i el foc com a protagonista. Tot això a Tarragona ciutat. Diu, una fira d'entitats organitzada per una de les comparses de carnaval ocuparà l'espai de les barraques al Passeig de les Palmeres. A Reus, l'Ajuntament es veu obligat a aturar els lectors de matrícules. La causa és un recurs presentat pel regidor no adscrit Julio Pardo davant del Tribunal Català de Contractes. També diu, Perafort licita dos terrenys, però les bases exclouen les indústries amb activitats pesants. I també es parla sobre, un apunt cultural, diu, Dones de Llum obre el FIT, engega la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona. Parlem també sobre el Segre, diu, el Pla de Lleida guanyarà 79 nous docents el curs vinent i el Pirineu 30 més. Ordenança pionera a Tarroja contra possibles pudors del biogàs, diu, preveu sancions per contaminació odorífera. I també Diu que Lleida surt al carrer per la crisi de Ceuta. Centenars de persones a la concentració a la plaça Paeira amb pancartes que qualificaven d'invasió l'arribada de migrants mentre els Mossos custodiaven una protesta antiracista. I acabem parlant d'esports amb la portada de l'Esportiu. Diu, mercat anticipat, diu el titular. El Barça inverteix uns 175 milions d'euros en fitxatges en una finestra marcada per l'anhelat retorn a la regla 1-1, tot i quedar-se sense Julián Álvarez, Deco i el club. Han avançat feina preveient dificultats futures. Es parla també sobre el Girona, diu, o Unagi cap a Grècia. El Girona traspassa el marroquí al Panathinaikos amb el mercat tancat. I també es parla sobre la Copa Catalunya, diu, Sabadell de festa en festa. Acabem, però, parlant de ciclisme, diu, Matthew Brennan acumula la seva tercera victòria a l'esprint de la Vuelta.
0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
3: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
4: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
5: A mi me la dona per ser molt fort.
6: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
7: Rossend Margalef, la mel de casa.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.

0: Des de l'any 2014, aquesta versió de la mítica cançó de Sau del Boig per tu, en aquest cas versionada per Shakira. Són les 8 i 23 minuts del matí. La millor
1: música per sentir-se bé. Fins a les 9 i mitja, de bon matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina.
0: I deia que són les 8 i 23,
1: però ara ja... Ràdio.
0: Ui, aquest senyor m'ha pegat un susto que rai i que et deia que arribem ja quasi a les 8 i mitja. Ho farem amb Ryan Paris, recordant la Dolce Vita, però abans escoltem Lady Gaga. La cançó es diu Just Dance.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: Bé, les 8 i mitja del matí és hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia, Inma.
2: Els Mossos d'Esquadra busquen en un habitatge de Santa Bàrbara un nadó desaparegut.
3: Des de fa diversos dies, els agents inspeccionen l'immoble per veure si troben les possibles restes. Segons s'ha informat, l'avi del menor va presentar una denúncia per la desaparició del petit. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major del municipi de la comarca del Montsià, està precintat des d'este cap de setmana després de que es localitzessin una trentena de gossos al seu interior, alguns morts i la resta malnodrits. Per ara no s'ha trobat cap resta humana. Els Mossos investiguen la relació que puguen tenir els pares del menor amb la seva suposada desaparició.
2: Amposta aprofita 1.355 quilos de fruita dels arbres urbans.
3: Durant la temporada passada, 250 persones voluntàries van participar en la recolecta de fruita dels arbres urbans i donar-li un ús alimentari i social. En total, s'han aprofitat més de 1.300 quilos de fruita, que ha permès elaborar 1.000 pots de melmelada de taronja amarga i 115 litres d'oli d'oliva verge. L'oli es destinarà a Càritas i Creu Roja, mentre que la melmelada s'ha repartit entre les persones participants. El projecte, impulsat per l'Ajuntament i la Fundació Espigola 2, continuarà esta temporada amb espigolades de garrofa, oliva i taronja amarga.
2: I en agenda xerta tornarà a omplir-se d'art i música amb Neofest.
3: La sisena edició del festival, prevista per als dies 18 i 19 de setembre, incorpora enguany noves disciplines com la moda i el videomapping. Divendres el programa començarà amb la desfilada de la col·lecció Vida i Mort de la dissenyadora Lareta i continuarà amb un sopar teatralitzat a Casa Seremines. Dissabte, la plaça Major concentrarà bona part de les activitats amb una performance, vermut musical, tallers i concerts a partir de la tarda. La programació acabarà amb una proposta de dansa, llum i videomapping sobre la façana de l'església. Durant la jornada també hi haurà un mercat amb productors, artesans i artistes de les Terres de l'Ebre.
2: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
3: I pel que fa al temps, avui dijous ens hem despertat amb un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores entre els 20 i 23 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 35 i 36 graus a les hores centrals.
2: O sigui, que lo d'arribar als 40 no sé si arribarem, però cada vegada estem més a prop, eh?
3: Sí.
2: Tot i que abans al setembre.
3: Sí,
2: bueno,
3: sí.
2: Pues Andrea, moltes gràcies. Ens trobem de seguida a les 9.
3: Fins després.
4: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
5: A Multiòptiques tens les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Tous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
4: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio, de bon matí.

0: La música de Tom Greenan, la cançó es diu Higher, i ara de seguida escoltem a Ricky Martin, la cançó es diu Vente pa acá, i sona pues així de bé.
1: Imagina Ràdio, de bon matí.

0: fins a les 9 i mitja de Bon Matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina. Imagina Ràdio.
1: Bé, comença el curs escolar. Nosaltres hem començat

0: temporada aquesta setmana i hem de parlar pues, del curs que ve, del curs que hi ha, que comença ja. I de quin curs parlarem? Pues del que ens porten des d'Espai, Cos i Veu. Tenim en nosaltres a Montserrat Vella, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Comenceu ja el curs escolar, bueno, comença a tot arreu, nosaltres, òbviament, també.
1: Sí, sí.
0: Què trobarem esta temporada? Bueno, quin curs, quin dia comenceu, millor dit?
1: Després de festes.
0: Després de festes de la cinta, sí, ja, sí. Comenceu a tope.
1: A tope.
0: I què oferiu aquest curs?
1: Doncs seguim oferint, com sempre, el nostre servei de classes de cant, també si hi ha algú interessat en classes de piano, també, i, evidentment, la programació neurolingüística i el coaching.
0: Molt bé, sí, així resumint, molt ràpidament és això. Hi ha cursos també molt concrets, d'estos que feu d'una data a una altra, hi ha coses programades també.
1: I tant. El practitioner, que és l'estrella dels cursos de programació neurolingüística, començarà l'últim cap de setmana d'octubre, el 23, 24, 25 d'octubre, i és un curs que dura tot l'any, un cop al mes, es fa a l'octubre, un cap de setmana, al novembre, un cap de setmana, és un curs de 8 mesos, i és llarg, i perquè la gent puguin conèixer exactament què es fa, què és la programació neurolingüística, com funciona, doncs llavors fem un mini tastet el divendres 25 de setembre, a la tarda, perquè la gent coneguin, sàpiguen, descobreixin els professors, la disciplina, i vegin com això pot ajudar a que la seva vida l'afrontin d'una altra manera.
0: Molt bé. I a qui recomanaries aquestes formacions?
1: Doncs és això. Primer, el que et ve al cap és això, comunicadors, a mestres, a personal sanitari, no? Gent que estan sempre amb moltíssima gent i necessiten comunicar i necessiten no emportar-se els problemes a casa. Saber posar límits de què he de donar i què he de dir. No, això no és meu, això és superimportant.
0: Claro.
1: Però també aquella persona que... No ho sé, jo aquest any he tingut a dues persones, dues alumnes, que són acabades de jubilar. Que dius, aviam, 64, 65 anys... Ostres, doncs tu saps aquestes persones com els hi ha canviat la manera de viure el seu entorn? Pensa que el procés de la jubilació no és senzill.
0: Claro, és que jo crec que tots els canvis d'etapa són complicats.
1: Clar, és un canvi de vida, perquè passes de tenir-ho tot programat a dir, ara... què passa? I la gran majoria diu no, a mi no em passarà res, jo ja sé què faré,
0: jo ja tinc ganes de no fer res,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però sí. Quan ho transites no és el mateix. Llavors, amb aquestes persones els ha ajudat molt estar fent aquest practitioner. Aviam, jo puc dir, soc metge, i quan deixo de ser metge perquè em jubilen, què? Llavors no soc ningú? Home,
0: On s'ha quedat la persona, no?
1: Clar, o sigui, la persona és molt més que l'ofici que fa. La persona és molt més que allò que representa com a mare, com a filla, com a mestra, i s'ha d'adonar de totes aquestes facetes que té, perquè si no, quan li falta una, si aquella una era la seva identitat...
0: Claro.
1: Què fem a partir d'allà? I clar, o sigui, no és només a qui va dirigit a professionals de segons quins sectors, que seria com molt obvi. No, és que va dirigit a qualsevol persona que tingui ganes de transcendir allò que ha estat fent durant tota la seva vida i viure d'una altra manera.
0: Molt bé. Així que recordem, comença l'últim cap de setmana d'octubre, però a final de setembre ja es fa un tastet.
1: Sí, senyora.
0: Molt bé. Per al tastet, què dius tu, cal inscripció?
1: Sí, trucar-me a mi. Trucar-me el telèfon, que direm al final del programa.
0: Molt bé.
1: I cap problema, fem una llista
0: també,
1: i ja està.
0: També ho posarem a la publicació d'esta conversa. La resta de formacions per accedir, també contactar amb Espai Cos i Veu, entenc,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sempre.
0: Directament. A xarxes socials també esteu.
1: Xarxes socials, espaicosiveu.cat, tinc una pàgina web, i això, el meu mail, el meu WhatsApp, i allà estic sempre amatent a qualsevol demanda.
0: Molt bé. Pel que fa a tema de grups, perquè no són grups grans, és molt personalitzat el tracte.
1: Sí, aquí està la cosa. La gran majoria de coses que fem a Espai Cos i Veu, excepte el practitioner, són classes individuals. Les persones venen a treballar a nivell individual la seva veu, a nivell individual el seu procés personal de coaching, i és això, a no ser que a vegades em diuen que són dos germans que comencen des de zero. Bueno, cap problema.
0: Claro.
1: No tinc grups muntats ni de piano ni de llenguatge musical. El que sí que sóc la directora de la Coral Vent de Dalt, Llavors, allà sí que som un grup de persones que, òbviament, els treballo i els dirigeixo des de tots aquests coneixements que sé de veu, de neurobody, de programació neurolingüística. Tu pots créixer personalment individualment o pots créixer com a grup. I amb ells estem fent això. Ells creixen individualment perquè aprenen coses, es mouen diferent i canten diferent, però el grup també està creixent. Ara participarem a la missa de la Cinta aquest diumenge que ve i en tenen moltes ganes.
0: A més de lo de diumenge que acabes de comentar, dissabte també hi ha concert.
1: Sí, dissabte també hi ha concert. Dissabte amb el Festival Riu Avall tinc la sort de poder cantar a la Serra d'Almos un concert líric a 8:45 del vespre amb el meu pianista, amb el Daniel.
0: Bé, doncs Montserrat, una setmana tapeïda. Abans de començar el curs ja no pares.
1: Sí, exacte. Aquesta setmana és... Jo crec que, a veure, el curs sempre és intens. Quan arriben els concerts, final de curs, assajos, és una intensitat física molt gran, però aquesta setmana jo he de reconèixer que és la setmana que pitjor ho passo de totes les setmanes.
0: Quan està de retorn també una mica.
1: No és tant pel retorn, és perquè, clar, gràcies a Déu hi ha molta gent que té ganes de venir i no hi ha res que em sàpiga més greu que només puguin venir a la mateixa hora dues persones.
0: Ja, claro.
1: Muntar el puzzle dels horaris, en sèrio, és una de les coses que dius, bueno, jo ja els explico als alumnes. El puzzle és enorme i cabreu tots, però sigueu molt benevolents amb el que m'oferiu.
0: Ja, claro.
1: Perquè realment, jo per mi el repte d'aquests primers 15 dies és aquest. És poder encaixar totes aquestes demandes perquè tens ganes d'oferir el que ells et demanen, no? Llavors és una setmana de... Saps que tens molta feina, però en realitat no en tens, perquè el que estàs fent és passar-te hores veure com poses aquest a un lloc que bueno, després durant el curs hi ha canvis, hi ha coses, no? Però per mi el que em té més, diguem-ne... No nerviosa, que em posa l'adrenalina a punt.
0: Ja, sí, ja t'entenc. Sí.
1: És aquest encaix d'horaris, després ja tot fa baixada.
0: Molt bé. Bé, doncs Montserrat, moltíssimes gràcies. Recordem Espai Cos i Veu. Comença el curs ja, o sigui que qui vulgui anar-hi, ja ho veieu, que si ha de fer puzzle per a afegir, sempre hi ha temps per afegir algú, però que espavili, no?
1: Sí, és important. Com abans diuen les seves necessitats, abans pots més tenir-les, perquè després ja una vegada has arrencat, queda el que queda i és molt complicat poder moure coses.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i hasta la pròxima. Suposo que durant la temporada aniràs venint,
1: sí,
0: no?
1: Sí, tant, sempre que vulgueu.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies.
1: Merci.
2: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
3: Vols millorar el teu futur? Al Centre de Formació d'Adults Tortosa t'ajudem a aconseguir-ho. Oferim cursos d'idiomes, català, castellà i anglès 1, 2 i 3. Aprèn amb la formació instrumental. Treu-te el graduat en educació secundària, GES 1 i 2. O posa't al dia amb la informàtica amb el Competic. I si vols anar més enllà, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, superior i a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a matricular-te del 2 al 10 de setembre. Més info a cfatortosa.com o al 977-588-995.
4: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
5: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
6: Des del Montepío de Tortosa us desitgem unes molt bones festes de la Cinta 2026. Un any més, Tortosa s'omple de festa, música, tradició i moments per compartir amb família i amics. Si aquestes festes us poseu al volant, recordeu, la millor manera d'arribar és arribar bé. Si veus, no condueixis, perquè gaudir de la festa també és cuidar-nos entre tots i totes. Montepío Tortosa, al teu costat en cada trajecte.
2: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.

0: Imagina Ràdio. De bon matí. Imagina.
1: Escoltàvem Blue Boy recordant el Remember Me i ara música en català. Gossos, la cançó es diu Oxygen. M'agrada.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: I d'aquesta manera arribem a l'hora punta, a les 9 del matí. Ho fem amb la música dels The Cure, Friday I'm in Love, una cançó de l'any 1992. I com et deia, pues, amb la que arribem ja a hora d'informatiu.

0: Únic s'escriu amb H o sense H?
1: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: La mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
4: Hora punta, són ja les 9 del matí, hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
5: Molt bon dia.
4: I els Mossos d'Esquadra busquen en un habitatge de Santa Bàrbara un nadó desaparegut.
5: Des de fa diversos dies, els agents inspeccionen l'immoble per veure si troben les possibles restes. Segons s'ha informat, l'avi del menor va presentar una denúncia per la desaparició del petit. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major del municipi de la comarca del Montsià, està precintat des d'este cap de setmana, després que es localitzessin una trentena de gossos al seu interior, alguns morts i la resta malnodrits. Per ara no s'ha trobat cap resta humana. Els Mossos investiguen la relació que puguen tenir els pares del menor amb la seva suposada desaparició.
4: Amposta aprofita 1.355 quilos de fruita dels arbres urbans.
5: Durant la temporada passada, 250 persones voluntàries van participar en la recolecta de fruita dels arbres urbans i donar-li un ús alimentari i social. En total, s'han aprofitat més de 1.300 quilos de fruita, que han permès elaborar 1.000 pots de melmelada de taronja amarga i 115 litres d'oli d'oliva verge. L'oli es destinarà a Càritas i Creu Roja, mentre que la melmelada s'ha repartit entre les persones participants. El projecte, impulsat per l'Ajuntament i la Fundació Espigoladors, continuarà esta temporada amb espigolades de garrofa, oliva i taronja amarga.
4: I en agenda certa tornarà a omplir-se d'art i música amb Neofest.
5: La sisena edició del festival, prevista per als dies 18 i 19 de setembre, incorpora enguany noves disciplines com la moda i el videomapping. Divendres el programa començarà amb la desfilada de la col·lecció Vida i Mort de la dissenyadora Lareta i continuarà amb un sopar teatralitzat a Casa Ceremines. Dissabte la plaça Major concentrarà bona part de les activitats amb una performance, vermut musical, tallers i concerts a partir de la tarda. La programació acabarà amb una proposta de dansa, llum i videomapping sobre la façana de l'església. Durant la jornada també hi haurà un mercat amb productors, artesans i artistes de les Terres de l'Ebre.
6: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
7: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
6: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
7: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
6: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.
3: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
4: I Andrea, sobre temps, temperatures, què ens contes? Com ho tindrem avui?
5: Avui dijous ens hem despertat amb un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 23 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 35 i 36 graus a les hores centrals.
4: Molt bé, Andrea, pues, moltes gràcies, que passes molt bon dia i ens trobem demà aquí al De Bon Matí. Eh?
5: Molt bon dia.
8: Recordes això?
9: Somriu!
8: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
10: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els brackets tradicionals.
11: Demana la teva primera visita gratuïta.
10: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28, Tortosa.
11: O ebreclinicdental.com.
10: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197, Amposta.
11: O montsiadental.com.
10: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22, Vinaròs.
11: O azahardental.com.
10: Fes com jo i somriu a la vida.
12: Notícies, actualitat, bona companyia, i la millor música per sentir-se bé.
13: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez
9: Fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita Rupérez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu. A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
4: I avui la cançó en català té nom propi, és del 2011, es diu Jennifer i són els Catarres.
13: Que les anxoves de l'escala o els galets de Nadal.

0: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
1: Imagina Ràdio, de bon matí.

0: que ens arriba des de l'àlbum homònim de l'Ara Fabian de l'any 2000 exactament. I que l'escoltem quan són les 9 i 11 minuts del matí. Moment de fer un repàs, de fer una ullada als resultats dels sortejos efectuats ahir mateix, ahir dimecres. Els números de la Bonoloto van ser el 21, el 27, 28, 36, 47 i 49. Complementari 43 i reintegrament el número 1. Els números del trio, el 7, el 8 i l'1. Pel que fa a l'11, ahir va haver varios sortejos, per exemple, el triplex de l'11, el número... la combinació premiada va ser amb el 5, 5 i el 4, midia de la 11, 23 d'octubre de 1993, i també el cupó diari de l'11, que el número premiat d'ahir dimecres va ser el 56.878 i la sèrie, la 17.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
0: Des de mitjans dels 90 ara, recordem aquest 20 d'abril, la cançó de Celtas Cortos.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
2: A mi me la dona per ser molt fort.
3: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrossend.com.
4: Rossend Margalef, la mel de casa.
5: Fatzini, esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini, 977 70 12 57. Fatzini.net.
6: L'autoplàstia és la cirurgia que corregeix les orelles prominents. Es realitza amb anestèsia local i la tècnica dependrà de cada cas en concret.
7: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
6: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
0: De bon matí. Imagina Ràdio.

Color és el títol d'aquesta cançó de Teddy Swims, una cançó de l'any 2023 que es publicava en aquell moment i estava integrada en el seu àlbum de 2024. I ara el que anem a fer és un salt una mica més enrere. Marxem al 1996 i recordem aquest Loveful de The Cardigans.

0: És hora de fer un repàs rapidíssim a l'agenda, les activitats, el que queda de setmana, perquè mira, avui per exemple, avui dijous, hi haurà conte la festa pirata a càrrec d'Ivet Novell d'en Renou Teatre, serà per a infants a partir de 3 anys a les 6 de la tarda a la Biblioteca de la Ràpita. Demà divendres al Perelló Cinema a la Fresca amb La Vespre, l'audiovisual projectat a l'acte de La Vespre de Sant Antoni 2026. Serà a les 10:30 de la nit a la plaça Jaume II del Perelló. El dissabte dia 5 de setembre, entre altres activitats, hi haurà el monòleg amb històries populars a càrrec de Carme González a les 7 del vespre a la piscina de la Torre de l'Espanyol. I també hi haurà dos activitats a la Ràpita. Per una banda, el concert de jazz amb Elisenda Julià Quartet a les 7:30 a l'Auditori Sixto Mir i a la mateixa hora a la plaça del Coc, audició i ballada de sardanes amb la cobla principal rapitenca i l'agrupació sardanista rapitenca. També el dissabte hi haurà concert líric amb Montserrat Vella dins del festival Riu Avall, acompanyada per Daniel Ruiz al piano. Serà a les 8:30 a l'església de la Serra d'Almos. L'entrada és lliure. El diumenge dia 6, visita guiada al refugi antiaeri número 4 de Tortosa i al monument franquista de la Batalla de l'Ebre. La trobada serà a les 7 del vespre al carrer Hemingway. Per visitar el refugi val 3 euros a partir dels 14 anys. Cal dir que entre els 12 i 13 anys és a 2 euros l'entrada, el pagament, i menors de 12 anys gratuït. El preu de la visita al refugi i al monument són 5 euros. Més coses, Frame Film Festival, aquest cap de setmana, el festival de curtmetratges itinerant. I cal dir que aquest cap de setmana les projeccions seran a la Societat La Llum del Dia de Riba-roja d'Ebre. L'entrada és gratuïta i la informació la trobaràs a framefestival.es. Cal dir també que dintre del cicle de cinema Gaudí es projecta el 3 Adioses, dirigida per Jaume Claret, i es projectarà en versió original en català i alemany. El diumenge hi ha dos projeccions, una d'elles és al canal a les 7 de la tarda al Teatre Auditori i l'altra al Centre Obrer de la Sénia a les 6. Cal dir que l'entrada és de 4,50 € o amb carnet jove 3 euros. I acabem recordant que estan de festa major fins al dia 7 a Ulldecona i a Tortosa i fins a l'11 de setembre a Aldobre.
1: Imagina Ràdio. De bon matí.
0: I ara, en 3 minuts, arribem a les 9:30 del matí. Posem el punt i final al De bon matí, avui dijous, amb la Quinta Estación. Això es diu El sol no regressa, i et recordo que tu i jo ens trobem demà a les 8. Adéu-siau.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra busquen en un habitatge de Santa Bàrbara un nadó desaparegut. Des de fa diversos dies, els agents inspeccionen l'immoble per veure si en troben les possibles restes. Segons s'ha informat, l'avi del menor va presentar una denúncia per la desaparició del petit. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major del municipi de la comarca del Montsià, està precintat des d'este cap de setmana després que es localitzessin una trentena de gossos al seu interior, alguns morts i la resta malnodrits. Per ara no s'ha trobat cap resta humana. Els Mossos investiguen la relació que puguen tenir els pares del menor amb la seva suposada desaparició. Amposta aprofita 1.355 quilos de fruita dels arbres urbans. Durant la temporada passada, 250 persones voluntàries van participar en la recolecta de fruita dels arbres urbans i donar-li un ús alimentari i social. En total, s'han aprofitat més de 1.300 quilos de fruita, que ha permès elaborar 1.000 pots de melmelada de taronja amarga i 115 litres d'oli d'oliva verge. L'oli es destinarà a Càritas i Creu Roja, mentre que la melmelada s'ha repartit entre les persones participants. El projecte, impulsat per l'Ajuntament i la Fundació Espigola 2, continuarà esta temporada amb espigolades de garrofa, oliva i taronja amarga. I en agenda, Xerta tornarà a omplir-se d'art i música amb Neofest. La sisena edició del festival, prevista per als dies 18 i 19 de setembre, incorpora enguany noves disciplines com la moda i el videomapping. Divendres el programa començarà amb la desfilada de la col·lecció Vida i Mort de la dissenyadora Lareta i continuarà amb un sopar teatralitzat a Casa Seremines. Dissabte la plaça Major concentrarà bona part de les activitats amb una performance, vermut musical, tallers i concerts a partir de la tarda. La programació acabarà amb una proposta de dansa, llum i videomapping sobre la façana de l'església. Durant la jornada també hi haurà un mercat amb productors, artesans i artistes de les Terres de l'Ebre.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dijous ens hem despertat amb un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 23 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 35 i 36 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
2: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Tous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Ípica Equitor, hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Ípica Equitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658 81 29 02.
2: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
3: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
4: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
5: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra busquen en un habitatge de Santa Bàrbara un nadó desaparegut. Des de fa diversos dies, els agents inspeccionen l'immoble per veure si en troben les possibles restes. Segons s'ha informat, l'avi del menor va presentar una denúncia per la desaparició del petit. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major del municipi de la comarca del Montsià, està presentat des d'este cap de setmana després que es localitzessin una trentena de gossos al seu interior, alguns morts i la resta malnodrits. Per ara no s'ha trobat cap resta humana. Els Mossos investiguen la relació que puguen tenir els pares del menor amb la seva suposada desaparició. Amposta aprofita 1.355 quilos de fruita dels arbres urbans. Durant la temporada passada, 250 persones voluntàries van participar en la recolecta de fruita dels arbres urbans i donar-li un ús alimentari i social. En total, s'han aprofitat més de 1.300 quilos de fruita, que ha permès elaborar 1.000 pots de melmelada de taronja amarga i 115 litres d'oli d'oliva verge. L'oli es destinarà a Càritas i Creu Roja, mentre que la melmelada s'ha repartit entre les persones participants. El projecte, impulsat per l'Ajuntament i la Fundació Espigola 2, continuarà esta temporada amb espigolades de garrofa, oliva i taronja amarga. I en agenda, Xerta tornarà a omplir-se d'art i música amb Neofest. La sisena edició del festival, prevista per als dies 18 i 19 de setembre, incorpora enguany noves disciplines com la moda i el videomapping. Divendres el programa començarà amb la desfilada de la col·lecció Vida i Mort de la dissenyadora Lareta i continuarà amb un sopar teatralitzat a Casa Ceremines. Dissabte la plaça Major concentrarà bona part de les activitats amb una performance, vermut musical, tallers i concerts a partir de la tarda. La programació acabarà amb una proposta de dansa, llum i videomapping sobre la façana de l'església. Durant la jornada també hi haurà un mercat amb productors, artesans i artistes de les Terres de l'Ebre. I pel que fa al temps, avui dijous ens hem despertat amb un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 23 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 35 i 36 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
2: Si quan penses en reformes et sona així,
3: obres, obres, obres,
2: és perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
4: Vols millorar el teu futur? Al Centre de Formació d'Adults Tortosa t'ajudem a aconseguir-ho. Oferim cursos d'idiomes, català, castellà i anglès 1, 2 i 3. Aprèn amb la formació instrumental. Treu-te el graduat en educació secundària, GES 1 i 2. O posa't al dia amb la informàtica amb el Competic. I si vols anar més enllà, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, superior i a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a matricular-te del 2 al 10 de setembre. Més info a cfatortosa.com o al 977-588-995.
5: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.com.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Catalunya supera 20 dies els 40 graus entre juny i agost, el màxim històric, i es registren 59 nits tòrrides. L'estiu del 2026 ha estat el més càlid des de que hi ha registres a Catalunya, amb temperatures més de 3 graus per sobre de la mitjana a bona part del territori. La calor s'ha fet notar a les Terres de l'Ebre, on Vinebre va arribar als 44,1 graus el 8 de juliol, mentre que el Pantà de Riba-roja va assolir els 43,3 i Ascó els 42,3. Vinebre també va acumular 14 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus durant els 3 mesos d'estiu. Les nits tòrrides han estat igualment freqüents en punts com els Alfacs, l'Illa de Buda i el Pantà de Riba-roja. Gili arriba a les Terres de l'Ebre de la mà de Pons Move. Ahir dimecres el concessionari de Tortosa va presentar la nova marca d'automoció Geely, d'origen xinès i amb presència internacional, que aposta per la tecnologia, la innovació, l'eficiència i la sostenibilitat. La gamma actual a Espanya inclou tres models, un SUV híbrid endollable i dos vehicles 100% elèctrics amb autonomies de fins a 1.055 km en el cas del model híbrid. Amb esta incorporació, el grup amplia la seva oferta i reforça la seva aposta per respondre als nous reptes de mobilitat. L'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta dona a conèixer el traçat de la cursa solidària del seu 50è aniversari. La prova tindrà un recorregut de 5 km amb sortida i arribada davant de l'hospital i passarà pel Cap Baix Ebre, el Cap del Temple, l'antic Hospital de Tortosa, l'Ajuntament i la pista d'atletisme. La cursa i caminada tindran lloc el diumenge 20 de setembre a les 10 del matí amb una inscripció solidària de 10 euros destinant la totalitat de la recaptació a projectes d'humanització de l'hospital. La jornada es complementarà amb activitats familiars, música i un esmorzar saludable. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Sant Jaume d'Enveja, 35 a Batea i 36 graus a Rasquera i el Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
2: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cebrià. Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el club de futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
4: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
5: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Hípica Equitor, hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Hípica Equitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658-81-2902.
6: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
7: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
6: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
6: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
7: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Catalunya supera 20 dies els 40 graus entre juny i agost, el màxim històric, i es registren 59 nits tòrrides. L'estiu del 2026 ha estat el més càlid des de que hi ha registres a Catalunya, amb temperatures més de 3 graus per sobre de la mitjana a bona part del territori. La calor s'ha fet notar a les Terres de l'Ebre, on Vinebre va arribar als 44,1 graus el 8 de juliol, mentre que el Pantà de Riba-roja va assolir els 43,3 i Ascó els 42,3. Vinebre també va acumular 14 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus durant els 3 mesos d'estiu. Les nits tòrrides han estat igualment freqüents en punts com els Alfacs, l'Illa de Buda i el Pantà de Riba-roja. Gili arriba a les Terres de l'Ebre de la mà de Pons Move. Ahir dimecres el concessionari de Tortosa va presentar la nova marca d'automoció Geely, d'origen xinès i amb presència internacional, que aposta per la tecnologia, la innovació, l'eficiència i la sostenibilitat. La gamma actual a Espanya inclou tres models, un SUV híbrid endollable i dos vehicles 100% elèctrics amb autonomies de fins a 1.055 km en el cas del model híbrid. Amb aquesta incorporació, el grup amplia la seva oferta i reforça la seva aposta per respondre als nous reptes de mobilitat. L'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta dona a conèixer el traçat de la cursa solidària del seu 50è aniversari. La prova tindrà un recorregut de 5 km amb sortida i arribada davant de l'hospital i passarà pel Cap Baix Ebre, el Cap del Temple, l'antic Hospital de Tortosa, l'Ajuntament i la pista d'atletisme. La cursa i caminada tindran lloc el diumenge 20 de setembre a les 10 del matí amb una inscripció solidària de 10 euros destinant la totalitat de la recaptació a projectes d'humanització de l'hospital. La jornada es complementarà amb activitats familiars, música i un esmorzar saludable. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Sant Jaume d'Enveja, 35 a Batea i 36 graus a Rasquera i el Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa, vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
3: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cepria. Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el Club de Futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
4: Vols entrenar la ment, conèixer gent o viure una experiència Erasmus? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Tortosa t'ho posem fàcil. Aprèn alemany, anglès o francès amb certificació oficial i preus assequibles. Preinscripció oberta fins al 7 de setembre. Més informació a eoitortosa.com.
5: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.

0: Són les 2. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. L'alliberament de peatges compleix 5 anys amb menys sinistralitat, però amb una P7 amb una mala salut de ferro. A les Terres de l'Ebre, el tram entre Calafat i Amposta és especialment sensible i des de finals de l'any passat té limitacions de velocitat de 100 km per hora per als turismes i 80 per als camions en sentit sud. Els vehicles pesants també tenen prohibit avançar-se en este tram, on circulen cada dia uns 12.000 camions. Segons el Servei Català de Trànsit, enguany no s'ha registrat cap accident mortal a l'AP7 a la demarcació de Tarragona, tot i que encara és aviat per valorar l'efectivitat de les mesures. El servei de canguratge Temps per tu de Tortosa canvia d'espai. El servei de canguratge gratuït començarà a funcionar el 8 de setembre a l'Institut Escola del Temple. La nova ubicació ofereix millors condicions per atendre xiquets i xiquetes d'entre 3 i 16 anys i facilitar la conciliació de les famílies. Durant el curs passat, el servei va atendre 903 infants de Tortosa i els 5 pobles amb 1.281 hores de servei. El programa inclou contacontes, manualitats, tallers i espais de joc lliure i les places es poden reservar per correu, WhatsApp, Instagram o directament al servei. I en agenda, la Ràpita omple el setembre de cultura amb més d'una trentena de propostes. Entre les cites destacades i el concert per la Ràpita, el pregó d'Antonio Carmona Ramon i els actes de l'11 de setembre, a més de les trobades de colles de diables i geganteres. La programació també inclou el primer concert de joventuts musicals i la commemoració dels 80 anys de l'agrupació musical rapitenca. Una de les novetats serà la nova web de cultura, que reunirà en un sol espai l'agenda, els equipaments, les activitats i la informació de les entitats culturals. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Sant Jaume d'Enveja, 35 a Batea i 36 graus a Rasquera i el Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
2: La rinoplàstia és la cirurgia que modifica la forma del nas i és un dels procediments més freqüents, indicada tant per als que cerquen una millora estètica com per als que tenen problemes respiratoris.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
5: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
6: A Vic Mat Major t'ho posem fàcil.
5: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
6: Tot el que imagines al millor preu.
5: Vic Mat Major.
6: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
7: Carpaccio de tonyina roja amb soia, ravioli de salmó salvatge, calamars a la romana amb maionesa de soia, tàrtar de guaio cimental de la finca, ou poche amb crema de bolets i foie d'ànec, sorbet de llimona i turbot al forn amb patates panadera. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 3. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. L'alliberament de peatges compleix 5 anys amb menys sinistralitat, però amb una P7 amb una mala salut de ferro. A les Terres de l'Ebre, el tram entre Calafat i Amposta és especialment sensible i des de finals de l'any passat té limitacions de velocitat de 100 km/h per als turismes i 80 per als camions en sentit sud. Els vehicles pesants també tenen prohibit avançar-se en este tram, on circulen cada dia uns 12.000 camions. Segons el Servei Català de Trànsit, enguany no s'ha registrat cap accident mortal a l'AP7 a la demarcació de Tarragona, tot i que encara és aviat per valorar l'efectivitat de les mesures. El Servei de Canguratge Temps per Tu de Tortosa canvia d'espai. El Servei de Canguratge Gratuït començarà a funcionar el 8 de setembre a l'Institut Escola El Temple. La nova ubicació ofereix millors condicions per atendre xiquets i xiquetes d'entre 3 i 16 anys i facilitar la conciliació de les famílies. Durant el curs passat, el servei va atendre 903 infants de Tortosa i els 5 pobles amb 1.281 hores de servei. El programa inclou contacontes, manualitats, tallers i espais de joc lliure i les places es poden reservar per correu, WhatsApp, Instagram o directament al servei. I en agenda, la Ràpita omple el setembre de cultura amb més d'una trentena de propostes. Entre les cites destacades hi ha el concert per la Ràpita, el pregó d'Antonio Carmona Ramon i els actes de l'11 de setembre, a més de les trobades de colles de diables i geganteres. La programació també inclou el primer concert de joventuts musicals i la commemoració dels 80 anys de l'agrupació musical rapitenca. Una de les novetats serà la nova web de cultura, que reunirà en un sol espai l'agenda, els equipaments, les activitats i la informació de les entitats culturals. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Sant Jaume d'Enveja, 35 a Batea i 36 graus a Rasquera i el Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Hípica Equitor hem preparat el menú que et farà recuperar tota la energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Hípica Equitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658 81 29 02.
2: El pa amb tomata ha de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
3: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
4: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
5: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la Cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Catalunya supera 20 dies els 40 graus entre juny i agost, el màxim històric, i es registren 59 nits tòrrides. L'estiu del 2026 ha estat el més càlid des de que hi ha registres a Catalunya, amb temperatures més de 3 graus per sobre de la mitjana a bona part del territori. La calor s'ha fet notar a les Terres de l'Ebre, on Vinebre va arribar als 44,1 graus el 8 de juliol, mentre que el Pantà de Riba-roja va assolir els 43,3 i Ascó els 42,3. Vinebre també va acumular 14 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus durant els 3 mesos d'estiu. Les nits tòrrides han estat igualment freqüents en punts com els Alfacs, l'Illa de Buda i el Pantà de Riba-roja. Gili arriba a les Terres de l'Ebre de la mà de Pons Move. Ahir dimecres el concessionari de Tortosa va presentar la nova marca d'automoció Geely, d'origen xinès i amb presència internacional, que aposta per la tecnologia, la innovació, l'eficiència i la sostenibilitat. La gamma actual a Espanya inclou 3 models, un SUV híbrid endollable i 2 vehicles 100% elèctrics amb autonomies de fins a 1.055 km en el cas del model híbrid. Amb aquesta incorporació, el grup amplia la seva oferta i reforça la seva aposta per respondre als nous reptes de mobilitat. L'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta dona a conèixer el traçat de la cursa solidària del seu 50è aniversari. La prova tindrà un recorregut de 5 km amb sortida i arribada davant de l'hospital i passarà pel Cap Baix Ebre, el Cap del Temple, l'Antic Hospital de Tortosa, l'Ajuntament i la pista d'atletisme. La cursa i caminada tindran lloc el diumenge 20 de setembre a les 10 del matí amb una inscripció solidària de 10 euros destinant la totalitat de la recaptació a projectes d'humanització de l'hospital. La jornada es complementarà amb activitats familiars, música i un esmorzar saludable. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Sant Jaume d'Enveja, 35 a Batea i 36 graus a Rasquera i el Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
2: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
3: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
4: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cebrià. Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el Club de Futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Catalunya supera 20 dies els 40 graus entre juny i agost, el màxim històric, i es registren 59 nits tòrrides. L'estiu del 2026 ha estat el més càlid des de que hi ha registres a Catalunya, amb temperatures més de 3 graus per sobre de la mitjana a bona part del territori. La calor s'ha fet notar a les Terres de l'Ebre, on Vinebre va arribar als 44,1 graus el 8 de juliol, mentre que el Pantà de Riba-roja va assolir els 43,3 i Ascó els 42,3. Vinebre també va acumular 14 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus durant els 3 mesos d'estiu. Les nits tòrrides han estat igualment freqüents en punts com els Alfacs, l'Illa de Buda i el Pantà de Riba-roja. Gili arriba a les Terres de l'Ebre de la mà de Pons Move. Ahir dimecres el concessionari de Tortosa va presentar la nova marca d'automoció Geely, d'origen xinès i amb presència internacional, que aposta per la tecnologia, la innovació, l'eficiència i la sostenibilitat. La gamma actual a Espanya inclou tres models, un SUV híbrid endollable i dos vehicles 100% elèctrics amb autonomies de fins a 1.055 km en el cas del model híbrid. Amb esta incorporació, el grup amplia la seva oferta i reforça la seva aposta per respondre als nous reptes de mobilitat. L'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta dona a conèixer el traçat de la cursa solidària del seu 50è aniversari. La prova tindrà un recorregut de 5 km amb sortida i arribada davant de l'hospital i passarà pel Cap Baix Ebre, el Cap del Temple, l'antic Hospital de Tortosa, l'Ajuntament i la pista d'atletisme. La cursa i caminada tindran lloc el diumenge 20 de setembre a les 10 del matí amb una inscripció solidària de 10 euros destinant la totalitat de la recaptació a projectes d'humanització de l'hospital. La jornada es complementarà amb activitats familiars, música i un esmorzar saludable. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Sant Jaume d'Enveja, 35 a Batea i 36 graus a Rasquera i el Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.

0: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
1: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Hípica Equitor, hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Hípica Equitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658-81-2902.
2: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
3: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-84-0077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. L'alliberament de peatges compleix 5 anys amb menys sinistralitat, però amb una P7 amb una mala salut de ferro. A les Terres de l'Ebre, el tram entre Calafat i Amposta és especialment sensible i des de finals de l'any passat té limitacions de velocitat de 100 km per hora per als turismes i 80 per als camions en sentit sud. Els vehicles pesants també tenen prohibit avançar-se en este tram, on circulen cada dia uns 12.000 camions. Segons el Servei Català de Trànsit, enguany no s'ha registrat cap accident mortal a l'AP7 a la demarcació de Tarragona, tot i que encara és aviat per valorar l'efectivitat de les mesures. El Servei de Canguratge Temps per Tu de Tortosa canvia d'espai. El Servei de Canguratge Gratuït començarà a funcionar el 8 de setembre a l'Institut Escola El Temple. La nova ubicació ofereix millors condicions per atendre xiquets i xiquetes d'entre 3 i 16 anys i facilitar la conciliació de les famílies. Durant el curs passat, el servei va atendre 903 infants de Tortosa i els 5 pobles amb 1.281 hores de servei. El programa inclou contacontes, manualitats, tallers i espais de joc lliure i les places es poden reservar per correu, WhatsApp, Instagram o directament al servei. I en agenda, la Ràpita omple el setembre de cultura amb més d'una trentena de propostes. Entre les cites destacades hi ha el concert per la Ràpita, el pregó d'Antonio Carmona Ramon i els actes de l'11 de setembre, a més de les trobades de colles de diables i geganteres. La programació també inclou el primer concert de joventuts musicals i la commemoració dels 80 anys de l'agrupació musical rapitenca. Una de les novetats serà la nova web de cultura, que reunirà en un sol espai l'agenda, els equipaments, les activitats i la informació de les entitats culturals. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Sant Jaume d'Enveja, 35 a Batea i 36 graus a Rasquera i el Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cebrià. Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el Club de Futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Vols millorar el teu futur? Al Centre de Formació d'Adults Tortosa t'ajudem a aconseguir-ho. Oferim cursos d'idiomes, català, castellà i anglès 1, 2 i 3. Aprèn amb la formació amb instrumental. Treu-te el graduat en educació secundària, GES 1 i 2. O posa't al dia amb la informàtica amb el Competic. I si vols anar més enllà, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, superior i a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a matricular-te del 2 al 10 de setembre. Més info a cfatortosa.com o al 977-588-995.
4: La mamoplàstia és la cirurgia que millora el tamany i la forma dels pits de la dona sense que impedeixi la lactància i els controls ginecològics.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
6: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
7: Imagina Ràdio.
8: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

0: Són les 7. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. L'alliberament de peatges compleix 5 anys amb menys sinistralitat, però amb una P7 amb una mala salut de ferro. A les Terres de l'Ebre, el tram entre Calafat i Amposta és especialment sensible i des de finals de l'any passat té limitacions de velocitat de 100 km/h per als turismes i 80 per als camions en sentit sud. Els vehicles pesants també tenen prohibit avançar-se en este tram, on circulen cada dia uns 12.000 camions. Segons el Servei Català de Trànsit, enguany no s'ha registrat cap accident mortal a l'AP7 a la demarcació de Tarragona, tot i que encara és aviat per valorar l'efectivitat de les mesures. El Servei de Canguratge Temps per Tu de Tortosa canvia d'espai. El Servei de Canguratge Gratuït començarà a funcionar el 8 de setembre a l'Institut Escola del Temple. La nova ubicació ofereix millors condicions per atendre xiquets i xiquetes d'entre 3 i 16 anys i facilitar la conciliació de les famílies. Durant el curs passat, el servei va atendre 903 infants de Tortosa i els 5 pobles amb 1.281 hores de servei. El programa inclou contacontes, manualitats, tallers i espais de joc lliure i les places es poden reservar per correu, WhatsApp, Instagram o directament al servei. I en agenda, la Ràpita omple el setembre de cultura amb més d'una trentena de propostes. Entre les cites destacades hi ha el concert per la Ràpita, el pregó d'Antonio Carmona Ramon i els actes de l'11 de setembre, a més de les trobades de colles de diables i geganteres. La programació també inclou el primer concert de joventuts musicals i la commemoració dels 80 anys de l'agrupació musical rapitenca. Una de les novetats serà la nova web de cultura, que reunirà en un sol espai l'agenda, els equipaments, les activitats i la informació de les entitats culturals. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel assolellat durant tota la jornada i les temperatures han estat més altes. De cara a demà, també s'espera un cel serè arreu del territori i en quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran més altes que les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Mama, papa, ja has vist el forn, el pastís ja està.
4: Que bé, quina olor més bona.
5: Així dona gust estar a casa, tots junts.
6: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
7: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
8: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
7: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
8: Tot el que imagines al millor preu.
7: Vic Magmajor.
8: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
9: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
0: Imagina Ràdio.
10: Imagina Ràdio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra busquen en un habitatge de Santa Bàrbara un nadó desaparegut. Des de fa diversos dies, els agents inspeccionen l'immoble per veure si en troben les possibles restes. Segons s'ha informat, l'avi del menor va presentar una denúncia per la desaparició del petit. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major del municipi de la comarca del Montsià, està presentat des d'este cap de setmana després que es localitzessin una trentena de gossos al seu interior, alguns morts i la resta malnodrits. Per ara no s'ha trobat cap resta humana. Els Mossos investiguen la relació que puguen tenir els pares del menor amb la seva suposada desaparició. Catalunya supera 20 dies als 40 graus entre juny i agost, el màxim històric, i es registren 59 nits tòrrides. L'estiu del 2026 ha estat el més càlid des de que hi ha registres a Catalunya, amb temperatures més de 3 graus per sobre de la mitjana a bona part del territori. La calor s'ha fet notar a les Terres de l'Ebre, on Vinebre va arribar als 44,1 graus el 8 de juliol, mentre que el Pantà de Riba-roja va assolir els 43,3 i Ascó els 42,3. Vinebre també va acumular 14 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus durant els 3 mesos d'estiu. Les nits tòrrides han estat igualment freqüents en punts com els Alfacs, l'Illa de Buda i el Pantà de Riba-roja. I en agenda, la Ràpita omple el setembre de cultura amb més d'una trentena de propostes. Entre les cites destacades hi ha el concert per la Ràpita, el pregó d'Antonio Carmona Ramon i els actes de l'11 de setembre, a més de les trobades de colles de diables i geganteres. La programació també inclou el primer concert de joventuts musicals i la commemoració dels 80 anys de l'agrupació musical rapitenca. Una de les novetats serà la nova web de cultura, que reunirà en un sol espai l'agenda, els equipaments, les activitats i la informació de les entitats culturals. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel assolellat durant tota la jornada i les temperatures han estat més altes. De cara a demà, també s'espera un cel serè arreu del territori i en quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran més altes que les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginarradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
3: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
4: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
2: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
3: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Ípica Equitor hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Ípica Equitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658-81-2902.
4: Vols entrenar la ment, conèixer gent o viure una experiència Erasmus? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Tortosa t'ho posem fàcil. Aprèn alemany, anglès o francès amb certificació oficial i preus assequibles. Preinscripció oberta fins al 7 de setembre. Més informació a eoitortosa.com.
5: Des del Montepío de Tortosa us desitgem unes molt bones festes de la Cinta 2026. Un any més, Tortosa s'omple de festa, música, tradició i moments per compartir amb família i amics. Si aquestes festes us poseu al volant, recordeu, la millor manera d'arribar és arribar bé. Si veus, no condueixis, perquè gaudir de la festa també és cuidar-nos entre tots i totes. Montepío Tortosa, al teu costat en cada trajecte.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona nit. Els Mossos d'Esquadra busquen en un habitatge de Santa Bàrbara un nadó desaparegut. Des de fa diversos dies, els agents inspeccionen l'immoble per veure si en troben les possibles restes. Segons s'ha informat, l'avi del menor va presentar una denúncia per la desaparició del petit. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major del municipi de la comarca del Montsià, està presentat des d'este cap de setmana després que es localitzessin una trentena de gossos al seu interior, alguns morts i la resta malnodrits. Per ara no s'ha trobat cap resta humana. Els Mossos investiguen la relació que puguen tenir els pares del menor amb la seva suposada desaparició. Catalunya supera 20 dies els 40 graus entre juny i agost, el màxim històric, i es registren 59 nits tòrrides. L'estiu del 2026 ha estat el més càlid des de que hi ha registres a Catalunya, amb temperatures més de 3 graus per sobre de la mitjana a bona part del territori. La calor s'ha fet notar a les Terres de l'Ebre, on Vinebre va arribar als 44,1 graus el 8 de juliol, mentre que el Pantà de Riba-roja va assolir els 43,3 i Ascó els 42,3. Vinebre també va acumular 14 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus durant els 3 mesos d'estiu. Les nits tòrrides han estat igualment freqüents en punts com els Alfacs, l'Illa de Buda i el Pantà de Riba-roja. I en agenda, la Ràpita omple el setembre de cultura amb més d'una trentena de propostes. Entre les cites destacades hi ha el concert per la Ràpita, el pregó d'Antonio Carmona Ramon i els actes de l'11 de setembre, a més de les trobades de colles de diables i geganteres. La programació també inclou el primer concert de joventuts musicals i la commemoració dels 80 anys de l'agrupació musical rapitenca. Una de les novetats serà la nova web de cultura, que reunirà en un sol espai l'agenda, els equipaments, les activitats i la informació de les entitats culturals. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel assolellat durant tota la jornada i les temperatures han estat més altes. De cara a demà, també s'espera un cel serè arreu del territori i en quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran més altes que les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
1: Imagina Radio.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona nit. Els Mossos d'Esquadra busquen en un habitatge de Santa Bàrbara un nadó desaparegut. Des de fa diversos dies, els agents inspeccionen l'immoble per veure si en troben les possibles restes. Segons s'ha informat, l'avi del menor va presentar una denúncia per la desaparició del petit. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major del municipi de la comarca del Montsià, està presentat des d'este cap de setmana després que es localitzessin una trentena de gossos al seu interior, alguns morts i la resta malnodrits. Per ara no s'ha trobat cap resta humana. Els Mossos investiguen la relació que puguen tenir els pares del menor amb la seva suposada desaparició. Catalunya supera 20 dies als 40 graus entre juny i agost, el màxim històric, i es registren 59 nits tòrrides. L'estiu del 2026 ha estat el més càlid des de que hi ha registres a Catalunya, amb temperatures més de 3 graus per sobre de la mitjana a bona part del territori. La calor s'ha fet notar a les Terres de l'Ebre, on Vinebre va arribar als 44,1 graus el 8 de juliol, mentre que el Pantà de Riba-roja va assolir els 43,3 i Ascó els 42,3. Vinebre també va acumular 14 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus durant els 3 mesos d'estiu. Les nits tòrrides han estat igualment freqüents en punts com els Alfacs, l'Illa de Buda i el Pantà de Riba-roja. I en agenda, la Ràpita omple el setembre de cultura amb més d'una trentena de propostes. Entre les cites destacades i el concert per la Ràpita, el pregó d'Antonio Carmona Ramon i els actes de l'11 de setembre, a més de les trobades de colles de diables i geganteres. La programació també inclou el primer concert de joventuts musicals i la commemoració dels 80 anys de l'agrupació musical rapitenca. Una de les novetats serà la nova web de cultura, que reunirà en un sol espai l'agenda, els equipaments, les activitats i la informació de les entitats culturals. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel assolellat durant tota la jornada i les temperatures han estat més altes. De cara a demà, també s'espera un cel serè arreu del territori i en quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran més altes que les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem demà amb més informació. Bona nit!
0: Imagina Radio.